Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Rius 1, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Tovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Moderogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Imagina Ràdio.

0: avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
2: El cap de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
5: Avi, de la dona, per ser molt fort.
6: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
7: Rossell Margalef, la mel de casa.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
2: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
3: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
1: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Mor ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d'emergències va rebre ahir la tarda l'avís del succés. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra van desplaçar-hi 4 indicatius, 2 patrulles de seguretat ciutadana, el cap de torre regional operatiu i efectius d'investigació que s'han fet càrrec de les diligències. El soci privat d'Aigües de Tortosa demanda a l'Ajuntament i reclama més de 700.000 euros de pèrdues. El soci privat reclama la diferència entre els ingressos previstos en el plec de la compra i els ingressos obtinguts entre el 2021 i el 2024. Argumenta que el consum ha estat inferior al previst i que les tarifes no han evolucionat al ritme que recollia el contracte. Les reclamacions corresponents als anys anteriors, segons ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ja han prescrit. Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i considera que evidencia el fracàs del model de privatització del 49% de l'antiga empresa municipal de serveis públics aprovat al 2010. I en agenda, el racó dels artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris, amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la bova. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Radio.

0: Vincent Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional, a més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló, polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosen.com.
1: Vincent Margalef, la mel de casa.
2: Fetzini, esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d'emergències va rebre ahir la tarda l'avís del succés. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra van desplaçar-hi 4 indicatius, 2 patrulles de seguretat ciutadana, el cap de torn regional operatiu i efectius d'investigació que s'han fet càrrec de les diligències. El soci privat d'Aigües de Tortosa demanda a l'Ajuntament i reclama més de 700.000 euros de pèrdues. El soci privat reclama la diferència entre els ingressos previstos en el plec de la compra i els ingressos obtinguts entre el 2021 i el 2024. Argumenta que el consum ha estat inferior al previst i que les tarifes no han evolucionat al ritme que recollia el contracte. Les reclamacions corresponents als anys anteriors, segons ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ja han prescrit. Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i considera que evidencia el fracàs del model de privatització del 49% de l'antiga empresa municipal de serveis públics aprovat el 2010. I en agenda, el Racó dels Artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris, amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la bova. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio. Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
5: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva MO gratis. MO, només a Multiòptiques.
6: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
7: La millor música.
4: Per sentir.

0: en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
3: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: D'ahir i d'avui. Les promeses de mi amor seran contigo. Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir

0: Són les 11. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d'emergències va rebre ahir la tarda l'avís del succés. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra van desplaçar-hi 4 indicatius, 2 patrulles de seguretat ciutadana, el cap de tot regional operatiu i efectius d'investigació que s'han fet càrrec de les diligències. El soci privat d'Aigües de Tortosa demanda a l'Ajuntament i reclama més de 700.000 euros de pèrdues. El soci privat reclama la diferència entre els ingressos previstos en el plec de la compra i els ingressos obtinguts entre el 2021 i el 2024. Argumenta que el consum ha estat inferior al previst i que les tarifes no han evolucionat al ritme que recollia el contracte. Les reclamacions corresponents als anys anteriors, segons ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ja han prescrit. Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i considera que evidencia el fracàs del model de privatització del 49% de l'antiga empresa municipal de serveis públics aprovat al 2010. I en agenda, el racó dels artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris, amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la bova. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les roques de Benet, la cova de Picasso. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. NAM Experience Market. Moments que fan estiu.
6: Imagina Ràdio.
7: I will survive without you.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Brussel·les obre la convocatòria de fons per a les gigafactories de la Unió Europea als que aspira el projecte de Móra la Nova. La iniciativa público-privada preveu mobilitzar uns 30.000 milions d'euros, una tercera part finançada per administracions públiques. L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i preveu anunciar els guanyadors a principis de 2027. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ha esmentat que ara és l'hora de la veritat perquè es veurà quins projectes obtenen els ajuts i quin serà el resultat final. L'equip impulsor del projecte Brenc ja fa mesos que treballa en la candidatura i explica que està preparat per afrontar este procés amb nervis, però també amb confiança. I el pla d'actuacions de 2 milions d'euros presentat per Endesa reforçarà la xarxa elèctrica del Montsià. Representants del Consell Comarcal, alcaldes, càrrecs municipals i els equips tècnics de distribució d'Endesa han mantingut una trobada esta setmana durant el Consell d'Alcaldies del Montsià per donar a conèixer el pla i abordar qüestions com els aspectes operatius del sistema elèctric o la millora de coordinació i comunicació amb el territori. El pla d'actuacions que ha presentat la companyia inclou la reforma de línies de mitjana tensió, el soterrament de trams de cablejat, la renovació d'instal·lacions aèries i de centres de transformació i l'adaptació de més d'un centenar de suports per protegir l'avifauna. Les nits a la Baranova celebren 13 anys convertint Tivisa en un auditori a cel obert. El cicle arriba enguany mantenint l'aposta per combinar música, patrimoni i gastronomia en un entorn privilegiat com la plaça de la Baranova. La programació inclourà 4 actuacions durant el mes d'agost, amb propostes que aniran des dels musicals de Broadway fins a la lírica, la cançó d'autor i les harmonies vocals. A més dels concerts, el festival reforça la seva vinculació amb el territori amb una proposta de maridatge amb productes locals i vins de la Dom Montsant. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 34 a Batea i Ginestà i 35 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Brussel·les obre la convocatòria de fons per a les gigafactories de la Unió Europea als que aspira el projecte de Móra la Nova. La iniciativa público-privada preveu mobilitzar uns 30.000 milions d'euros, una tercera part finançada per administracions públiques. L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i preveu anunciar els guanyadors a principis de 2027. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ha esmentat que ara és l'hora de la veritat perquè es veurà quins projectes obtenen els ajuts i quin serà el resultat final. L'equip impulsor del projecte Brenc ja fa mesos que treballa en la candidatura i explica que està preparat per afrontar este procés amb nervis, però també amb confiança. I el pla d'actuacions de 2 milions d'euros presentat per Endesa reforçarà la xarxa elèctrica del Montsià. Representants del Consell Comarcal, alcaldes, càrrecs municipals i els equips tècnics de distribució d'Endesa han mantingut una trobada esta setmana durant el Consell d'Alcaldies del Montsià per donar a conèixer el pla i abordar qüestions com els aspectes operatius del sistema elèctric o la millora de coordinació i comunicació amb el territori. El pla d'actuacions que ha presentat la companyia inclou la reforma de línies de mitjana tensió, el soterrament de trams de cablejat, la renovació d'instal·lacions aèries i de centres de transformació i l'adaptació de més d'un centenar de suports per protegir l'avifauna. Les nits a la Baranova celebren 13 anys convertint Tivisa en un auditori a cel obert. El cicle arriba enguany mantenint l'aposta per combinar música, patrimoni i gastronomia en un entorn privilegiat com la plaça de la Baranova. La programació inclourà 4 actuacions durant el mes d'agost amb propostes que aniran des dels musicals de Broadway fins a la lírica, la cançó d'autor i les harmonies vocals. A més dels concerts, el festival reforça la seva vinculació amb el territori amb una proposta de maridatge amb productes locals i vins de la Dom Montsant. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 34 a Batea i Ginestà i 35 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
8: Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
7: Imagina Ràdio.
9: La millor música
7: per sentir.

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Diputació reforça el suport als consells esportius amb nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La Diputació de Tarragona ha lliurat estos equipaments als consells esportius de les Terres de l'Ebre i de la resta de la demarcació amb l'objectiu de millorar la seguretat de les proves, delimitar els espais de sortida i arribada i oferir una imatge conjunta als esdeveniments. El lliurament forma part del suport anual de la Diputació als consells esportius, que enguany compta amb una dotació global de 374.000 euros per impulsar la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Víctor Brunet, empresari i president del Club Nàutic La Ràpita, nou president al capdavant del CESTE. El Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre renova la presidència després de la finalització del mandat de Josep Maria Franquet. En la mateixa sessió, el Consell també ha conegut el projecte de la planta de biometà de Campredó i el projecte intermodal de centrals i infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiques, empresa pública de la Generalitat, que ha de millorar la connectivitat i afavorir el transport eficient de mercaderies a l'Ebre. A més, el ple també ha servit per conèixer l'estat de la candidatura de la Gigafactoria de Móra la Nova. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporaran materials vinculats al territori com la pauma, antigues xarxes de pesca o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 34 a Batea i Ginestà i 35 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Tovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Diputació reforça el suport als consells esportius amb nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La Diputació de Tarragona ha lliurat estos equipaments als consells esportius de les Terres de l'Ebre i de la resta de la demarcació amb l'objectiu de millorar la seguretat de les proves, delimitar els espais de sortida i arribada i oferir una imatge conjunta als esdeveniments. El lliurament forma part del suport anual de la Diputació als consells esportius, que enguany compta amb una dotació global de 374.000 euros per impulsar la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Víctor Brunet, empresari i president del Club Nàutic La Ràpita, nou president al capdavant del CESTE. El Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre renova la presidència després de la finalització del mandat de Josep Maria Franquet. En la mateixa sessió, el Consell també ha conegut el projecte de la planta de biometà de Campredó i el projecte intermodal de centrals i infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiques, empresa pública de la Generalitat, que ha de millorar la connectivitat i afavorir el transport eficient de mercaderies a l'Ebre. A més, el ple també ha servit per conèixer l'estat de la candidatura de la Gigafactoria de Móra la Nova. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporaran materials vinculats al territori com la palma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 34 a Batea i Ginestà i 35 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Brussel·les obre la convocatòria de fons per a les gigafactories de la Unió Europea als que aspira el projecte de Móra la Nova. La iniciativa público-privada preveu mobilitzar uns 30.000 milions d'euros, una tercera part finançada per administracions públiques. L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i preveu anunciar els guanyadors a principis de 2027. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ha esmentat que ara és l'hora de la veritat perquè es veurà quins projectes obtenen els ajuts i quin serà el resultat final. L'equip impulsor del projecte Brenc ja fa mesos que treballa en la candidatura i explica que està preparat per afrontar este procés amb nervis, però també amb confiança. I el pla d'actuacions de 2 milions d'euros presentat per Endesa reforçarà la xarxa elèctrica del Montsià. Representants del Consell Comarcal, alcaldes, càrrecs municipals i els equips tècnics de distribució d'Endesa han mantingut una trobada esta setmana durant el Consell d'Alcaldies del Montsià per donar a conèixer el pla i abordar qüestions com els aspectes operatius del sistema elèctric o la millora de coordinació i comunicació amb el territori. El pla d'actuacions que ha presentat la companyia inclou la reforma de línies de mitjana tensió, el soterrament de trams de cablejat, la renovació d'instal·lacions aèries i de centres de transformació i l'adaptació de més d'un centenar de suports per protegir l'avifauna. Les nits a la Baranova celebren 13 anys convertint Tivissa en un auditori a cel obert. El cicle arriba enguany mantenint l'aposta per combinar música, patrimoni i gastronomia en un entorn privilegiat com la plaça de la Baranova. La programació inclourà 4 actuacions durant el mes d'agost amb propostes que aniran des dels musicals de Broadway fins a la lírica, la cançó d'autor i les harmonies vocals. A més dels concerts, el festival reforça la seva vinculació amb el territori amb una proposta de maridatge amb productes locals i vins de la Dom Montsant. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 34 a Batea i Ginestà i 35 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina y de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar del Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Mama, papa, ja he fet el forn. El pastís ja està.
5: Que bé, quina olor més bona.
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir, oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market. Moments que fan estiu.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

Gallina Radio.

0: Gasó, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Aea 2, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
7: Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Diputació reforça el suport als consells esportius amb nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La Diputació de Tarragona ha lliurat estos equipaments als consells esportius de les Terres de l'Ebre i de la resta de la demarcació amb l'objectiu de millorar la seguretat de les proves, delimitar els espais de sortida i arribada i oferir una imatge conjunta als esdeveniments. El lliurament forma part del suport anual de la Diputació als consells esportius, que enguany compta amb una dotació global de 374.000 euros per impulsar la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Víctor Brunet, empresari i president del Club Nàutic La Ràpita, nou president al capdavant del CESTE. El Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre renova la presidència després de la finalització del mandat de Josep Maria Franquet. En la mateixa sessió, el Consell també ha conegut el projecte de la planta de biometà de Campredó i el projecte intermodal de centrals i infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiques, empresa pública de la Generalitat, que ha de millorar la connectivitat i afavorir el transport eficient de mercaderies a l'Ebre. A més, el ple també ha servit per conèixer l'estat de la candidatura de la Gigafactoria de Móra la Nova. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporaran materials vinculats al territori com la palma, antigues xarxes de pesca o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 34 a Batea i Ginestar i 35 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
4: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. Anam Experience Market. Moments que fan estiu.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
2: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
6: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Radio. Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Diputació reforça el suport als consells esportius amb nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La Diputació de Tarragona ha lliurat estos equipaments als consells esportius de les Terres de l'Ebre i de la resta de la demarcació amb l'objectiu de millorar la seguretat de les proves, delimitar els espais de sortida i arribada i oferir una imatge conjunta als esdeveniments. El lliurament forma part del suport anual de la Diputació als consells esportius, que enguany compta amb una dotació global de 374.000 euros per impulsar la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Víctor Brunet, empresari i president del Club Nàutic La Ràpita, nou president al capdavant del CESTE. El Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre renova la presidència després de la finalització del mandat de Josep Maria Franquet. En la mateixa sessió, el Consell també ha conegut el projecte de la planta de biometà de Campredó i el projecte intermodal de centrals i infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiques, empresa pública de la Generalitat, que ha de millorar la connectivitat i afavorir el transport eficient de mercaderies a l'Ebre. A més, el ple també ha servit per conèixer l'estat de la candidatura de la Gigafactoria de Móra la Nova. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporaran materials vinculats al territori com la pauma, antigues xarxes de pesca o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara al cap de setmana, tindrem un cel entre serè i ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Vols un polo?
4: Esclar, de maluixa.
3: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
4: Ah, aquest sí que m'agrada.
3: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
6: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si quan penses en reformes et sona així...
2: Obres, obres, obres!
1: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Mat Major.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Mor ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d'emergències va rebre ahir la tarda l'avís del succés. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra van desplaçar-hi 4 indicatius, 2 patrulles de seguretat ciutadana, el cap de torn regional operatiu i efectius d'investigació que s'han fet càrrec de les diligències. Brussel·les obre la convocatòria de fons per a les gigafactories de la Unió Europea als que aspira el projecte de Móra la Nova. La iniciativa público-privada preveu mobilitzar uns 30.000 milions d'euros, una tercera part finançada per administracions públiques. L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i preveu anunciar els guanyadors a principis de 2027. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ha esmentat que ara és l'hora de la veritat perquè es veurà quins projectes obtenen els ajuts i quin serà el resultat final. L'equip impulsor del projecte Brenc ja fa mesos que treballa en la candidatura i explica que està preparat per afrontar este procés amb nervis, però també amb confiança. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporaran materials vinculats al territori com la pauma, antigues xarxes de pesca o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara al cap de setmana, tindrem un cel entre serè i ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Imagina Ràdio.

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre la Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 9. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Mor ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d'emergències va rebre ahir la tarda l'avís del succés. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra van desplaçar-hi 4 indicatius, 2 patrulles de seguretat ciutadana, el cap de torre regional operatiu i efectius d'investigació que s'han fet càrrec de les diligències. Brussel·les obre la convocatòria de fons per a les gigafactories de la Unió Europea als que aspira el projecte de Móra la Nova. La iniciativa público-privada preveu mobilitzar uns 30.000 milions d'euros, una tercera part finançada per administracions públiques. L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i preveu anunciar els guanyadors a principis de 2027. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ha esmentat que ara és l'hora de la veritat perquè es veurà quins projectes opten els ajuts i quin serà el resultat final. L'equip impulsor del projecte Brenc ja fa mesos que treballa en la candidatura i explica que està preparat per afrontar este procés amb nervis, però també amb confiança. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporaran materials vinculats al territori com la pauma, antigues xarxes de pesca o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara al cap de setmana, tindrem un cel entre serè i ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
0: Imagina Radio.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Mor ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d'emergències va rebre ahir la tarda l'avís del succés. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra van desplaçar-hi 4 indicatius, 2 patrulles de seguretat ciutadana, el cap de tot regional operatiu i efectius d'investigació que s'han fet càrrec de les diligències. Brussel·les obre la convocatòria de fons per a les gigafactories de la Unió Europea als que aspira el projecte de Móra la Nova. La iniciativa público-privada preveu mobilitzar uns 30.000 milions d'euros, una tercera part finançada per administracions públiques. L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i preveu anunciar els guanyadors a principis de 2027. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ha esmentat que ara és l'hora de la veritat perquè es veurà quins projectes obtenen els ajuts i quin serà el resultat final. L'equip impulsor del projecte Brenc ja fa mesos que treballa en la candidatura i explica que està preparat per afrontar este procés amb nervis, però també amb confiança. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporaran materials vinculats al territori com la palma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara al cap de setmana, tindrem un cel entre serè i ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dilluns amb més informació. Bona nit i bon cap de setmana.
0: Imagina Radio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: La millor música per sentir.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

0: Cosmo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Rojo, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.